0: complete.
1: Brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin, brinquedin